Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-Sud-S
Bravo 0. Bravo 6, Juliet, channel control. Good morning.